0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
2: Quina calor que fa.
1: Calor que fa. Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com a

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: bàsquet.
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Bon dia, com esteu? Avui és dijous 2 de juliol del 2026. A Palamós han vist sortir el sol fa justament una hora i 45 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 23 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que s'emet també des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que han recuperat a França un camió formigonera que van robar a Vulpellac. A més de destacarem que la Bisbal impulsarà la rehabilitació exterior del Teatre Mundial amb una inversió de prop de 310.000 euros. I també que el Pacte Nacional per a la Indústria vol reforçar el sector industrial a Girona, posant el focus en la competitivitat i la projecció internacional. De seguida ampliarem tots aquests titulars, però avui, a més, parlarem amb el director artístic del Festival Nits de Jazz de Platja Aro, Quique Colmenar, de l'edició d'enguany que es va presentar aquesta mateixa setmana. I com cada dijous també parlarem de pel·lícules i sèries. Concretament avui no farem una mica de recomanació de cara a l'estiu, ja que avui és la darrera secció d'aquesta temporada que farem amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot abans, però hem de fer un repàs als principals titulars. Primer de tot hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que han recuperat a França un camió formigonera robat a Vulpellac.
1: El vehicle ha estat recuperat gràcies al sistema de geolocalització que portava instal·lat. El vehicle va aparèixer en un descampat de Sigean. La coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria francesa va permetre localitzar-lo i retornar-lo al seu propietari en pocs dies.
0: I la Bisbal impulsarà la rehabilitació exterior del Teatre Mundial amb una inversió de prop de 310.000 euros.
1: La intervenció es dividirà en quatre fases i inclourà actuacions a les façanes, les cobertes i l'edifici de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló per millorar la conservació, la seguretat i la funcionalitat de l'equipament.
0: I tal com avançàvem, el Pacte Nacional per a la Indústria vol reforçar el sector industrial a Girona, posant el focus en la competitivitat i la projecció internacional. Per aconseguir-ho, compta amb una inversió de 5.000 milions d'euros a tot Catalunya i 190 mesures. L'economia de les comarques gironines es consolida com un dels motors industrials més dinàmics del país, amb una indústria que representa prop del 20% del valor afegit brut. Aquest dinamisme també es reflecteix en la capacitat exportadora del territori, que encadena 16 anys consecutius de rècords i que el 2025 es va apropar als 8.600 milions d'euros. I anem fins a Palafrugell perquè el municipi recupera l'autobús a les platges amb connexions a Calella, Llafranc i Tamariu, Joan.
1: Es va posar en marxa ahir i estarà en vigor fins al 31 d'agost. És el tercer any consecutiu que l'Ajuntament activa aquest dispositiu d'estiu. L'objectiu és facilitar els desplaçaments durant els mesos de més afluència i oferir una alternativa al vehicle privat.
0: I Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha activat una campanya d'ajuda humanitària per donar suport a les persones afectades pel terratrèmol de Veneçuela. La iniciativa la impulsa la comunitat veneçolana resident al municipi amb col·laboració de l'Ajuntament. La campanya destaca per ser una de les primeres iniciatives solidàries amb recollida de material anunciades per aquest país aquí a la zona del Baix Empordà. I ara saludem a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
2: Hola, molt bon dia.
0: És que l'Ajuntament de Palafrugell lliurarà els diplomes al mèrit ciutadà a Maria Gràcia Sabater, Marisa Grassot i RCP Ricard i Roglans.
2: El reconeixement destaca la seva contribució social, cultural i empresarial al municipi. L'acte es farà el 18 de juliol al Museu del Suro, dins els actes de la Festa Major.
0: I el Mercat del Vespre torna a Palafrugell tots els dijous de juliol i del mes d'agost.
2: La proposta se celebrarà tots els dijous de juliol i agost, de 6 de la tarda a 11 de la nit al carrer Pi i Margall.
0: I les comarques gironines gairebé dupliquen les víctimes mortals a les carreteres durant el primer semestre de l'any.
2: Al conjunt de Catalunya han mort 69 persones en accidents de trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, amb prop d'una trentena de morts.
0: I ara parlem, encetem una mica la plana esportiva, perquè el Bisbal Bàsquet ja prepara la nova temporada de segona FEB després d'un curs que el club qualifica de molt positiu, Joan.
1: L'equip va aconseguir la permanència a falta de dues jornades i va tancar la lliga en desena posició, complint amb escreix l'objectiu inicial. En una entrevista al Supermatí, el director esportiu del club, Joan Ferrer, ha assegurat que la temporada mereix un notable alt, tirant excel·lent.
0: I la primera edició de l'Oncopadel ha tancat aquest cap de setmana amb una recaptació de més de 6.000 euros destinats als serveis de suport a persones amb càncer que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. La iniciativa s'ha celebrat a les instal·lacions del Club Gimnàs Padel Indians de Begur i ha nascut de la col·laboració entre l'entitat esportiva i la Fundació. Durant 3 dies, l'esdeveniment ha combinat esport, solidaritat i activitats lúdiques obertes a tota la ciutadania. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que anem fins a Veneçuela perquè el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez, ha informat que el nombre de persones mortes pels terratrèmols del 24 de juny s'ha elevat aquest dimecres a les 2.295. Rodríguez ha indicat que la xifra de ferits se situarà en les 11.267 persones. S'han atès 17.026 persones fins ara a l'hospital, i de les quals 4.565 continuen ingressades. A més, els dos grans sismes han tingut fins ara 782 rèpliques, cada cop menys freqüents i de menys magnitud. Tot i així, aquestes rèpliques una setmana després de que hi hagués el terratrèmol en aquest país. I Estefania Nu, de parella d'Isaac Andic, va confirmar que el fundador de Mango tenia pensat fer fora el seu fill de l'empresa poc després de l'episodi de Montserrat, tal com ha avançat el País. Concretament, a partir de l'1 de gener del 2025, tot just 2 setmanes després de la caiguda mortal. Això tot, i que fonts properes a la companyia deien que feia un any que s'estava preparant la seva sortida. I Vito Quiles està en crida i cerca, i és que el seu periodista ha desobeït diverses citacions judicials en els darrers mesos i ara un jutge ha ordenat arrestar-lo. Els agents s'han presentat a la seu d'EDA TV, al mitjà on treballa, a Madrid, amb una ordre de detenció. Quiles no era a la redacció i hores més tard ho ha confirmat a xarxes socials. En un missatge de Twitter assegura que el govern espanyol utilitza la justícia per perseguir els seus adversaris polítics. I una treballadora ha denunciat davant Inspecció de Treball l'empresa Atico Works per haver-la acomiadat per parlar en català, segons ha apuntat Plataforma per la Llengua. Segons la denúncia, l'empresa hauria vulnerat els drets lingüístics de la treballadora i hauria comès un tracte discriminatori per raó de llengua en àmbit laboral, amb incidència directa en les seves condicions de treball i en la seva decisió extintiva de la relació laboral. I hem de parlar breument de la plana cultural, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha demanat al jutjat d'Osca que aturi el retorn de les pintures dels murals de Sixena, almenys fins que el govern d'Aragó expliqui on i com les vol tornar a instal·lar. Estarem pendents també d'aquest retorn de les pintures. I ara anem a fer un breu repàs de la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui al Baix Empordà. I és que tindrem una jornada plenament estiuenca amb domini del sol de bon matí, tot i això acompanyat amb una mica de vent. El cel estarà pràcticament serè durant tota la jornada i les temperatures continuaran sent altes. La màxima arribarà per sobre dels 30 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 23 arreu de la comarca. El vent, com dèiem, bufarà amb intensitat moderada, especialment a la tarda, quan es deixarà notar més a la zona litoral. No es esperen precipitacions, així que serà un dia ideal per gaudir de la platja o de les activitats a l'aire lliure, sempre amb precaució, perquè recordem-ho, hi ha actiu aquest avís de calor durant les hores centrals del dia, i per tant es recomana aquesta hidratació, buscar espais de sombra i sobretot doncs no estar molta estona al sol, perquè les temperatures són bastant altes. Nosaltres escoltem una mica de música, fem una petita pausa amb la cançó de Papi, Posa-la al disc, de Joan Dausà i Mamaduixa.

0: Supermatí.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. Teva reserva.

0: Bon dia.
1: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè deveu anar allò amb molta feina per acabar de preparar aquesta edició d'enguany, no?
0: Sí, bé, els darrers dies sempre s'acaba de... Bueno, per engegar tot el que necessitem, sobretot a nivell tècnic i la implantació, i acabar d'ultimar totes les coses, però bueno, ja estem preparats per demà engegar.
1: Uh-huh. Quin serà el primer concert que podrem trobar en aquesta edició de Nits de Jazz de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró? I quins grups, quins artistes hi podem trobar? Perquè crec que tenim artistes de referència internacional al festival.
0: Sí, el festival sempre té un equilibri entre artistes ja nacionals amb trajectòria, també tenim molta cura de l'escena emergent, i artistes internacionals, sempre que les agendes i els calendaris siguin possibles, doncs és aquesta una miqueta la fórmula, no? I bueno, són 9 concerts que farem tots els divendres de juliol i agost, i demà encetarem amb una mina de Barbarians, no? Una mina és una vocalista, guitarrista i compositora catalano-brasilera que, bueno, té un repertori propi de cançons, bueno, que van des de la bossa nova al jazz tradicional, el blues, i ve acompanyada de 6 músics que són el bo i millor de l'escena catalana.
1: Demà comencem amb això, però al llarg del festival també hi ha propostes tan interessants, no? Com per exemple la participació del grup Gospel d'Aro, que també feu aquesta aposta, no? per als artistes més del territori.
0: Sí, també és una altra cosa que tenim molta cura. Aquest concert on participa Gospel Platja d'Aro serà el de tancament, que és una producció pròpia del festival, que s'estrenarà el darrer divendres d'agost, i que és un recorregut per temes clàssics de Broadway, Cole Porter, George Gershwin, adaptats a arranjats, diguem-ne, per l'ocasió. Comptarà amb 5 vocalistes, a part de la col·laboració del gospel, i el Didac Flores ha estat al volant, diguem-ne, d'aquest projecte, i bueno, serà, a part d'una molt bona manera de un bon concert de cloenda, vull dir, una bona representació d'aquest equilibri que dèiem abans, no?, entre talent emergent, gent amb molt de recorregut i de l'escena local, que tenim més artistes que han estat al territori, per exemple, de Gramofon All Stars o correcte. Manel Fortià, també.
1: Clar, com s'aconsegueix tanta varietat, o sigui, dins del jazz, no?, hi ha tots aquests estils, totes aquestes propostes, però com s'aconsegueix concentrar-ho tot en aquests concerts que podrem trobar a Platja d'Aro? És a dir, com feu la tria dels artistes? Com acabeu configurant tot aquest cartell tan divers de diversos estils, no?, dins del món del jazz?
0: Sí, bueno, ja que anomenes la diversitat, sí, és una... Mira, enguany hem rebut més de 150 propostes. Uf. I hem treballat en 3 eixos, que el primer és la qualitat, és a dir, el primer, diguem, de filtre és la qualitat, que la veritat és que pràcticament totes les propostes en tenien molta qualitat. Però després el segon és que tu dius, és la diversitat, no? Pensant en la diversitat sobretot d'estils, pensant en que, per exemple, el jazz tradicional sempre estigui ben representat, però les diferents fusions, els diferents estils de jazz que es fan actualment estiguin ben representats, sobretot pensant en nous públics, no? I després el que anomenava abans de l'equilibri entre artistes en trajectòries i emergents, no? Doncs al final sí que, o sigui, el complicat és destriar entre tanta cosa, perquè sí que hi ha molta, molta qualitat. A Catalunya tenim molta qualitat i molta diversitat. Clar, la feina és fer una selecció acurada que sigui una representació el més acurada possible, no?
1: A més, la característica, no?, que té el Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro és que

0: aquests espectacles es fan just a la platja davant de Cavall Bernat i que, a més, vull dir, no s'ha de pagar entrada, que hi ha cadires col·locades, que la gent pot escoltar de manera gratuïta els concerts, amb aquesta voluntat d'acostar aquestes propostes musicals a un públic que potser tradicionalment no aniria a veure aquestes propostes. És una manera també de fer més accessible la cultura i alhora experimentar amb aquests nous públics?
1: Sí, és un dels actius del festival, l'entorn i diguem-ne l'accessibilitat, no? Pensa que allà, pels que no hagin estat i òbviament que estan convidadíssims...
0: I molt recomanable, tenim... Vull dir, molt recomanable.
1: Exacte.
0: Perquè... Vull dir, l'entorn... Comentaves l'entorn, que això m'ho deixava, és fantàstic, i a més és molt agradable poder gaudir de tota aquesta música en aquesta zona de platja. Ara vull dir que això,
1: sí,
0: convidadíssims.
1: Sí, pensa que tenim 1.000 cadires, que molt de públic ve amb temps, amb antelació, per agafar un bon lloc, però després hi ha una banda a la que toca més cap al mar, que tot l'espai de platja és ocupat per famílies o grups que venen allà amb la seva tovallola i de vegades, què sé, les seves begudes i la carmanyola, no? I gaudeixen també amb molt de respecte del concert amb una altra ubicació. I després, a l'altra banda, tenim la part del passeig, que hi ha molta gent a peu dret, o bé que passa per allà i s'està una estona, o bé que hi veu el concert des d'allà. Llavors, en aquest sentit, també hi ha una part d'accessibilitat, no?, per gent que tingui mobilitat reduïda. Vull dir que pensem en facilitar que el públic, des de diferents interessos i des de diferents llocs de l'espai, que ja dic que és un lloc molt xulo, això es fa a la platja gran, a la zona del Cavall Bernat, doncs pugui tenir accés a aquests estils que, bé, sí que té molts seguidors i
0: sí,
1: un públic molt fidel, tant al jazz com al festival, però també volem enfocar-lo a crear nous públics, a facilitar que la gent pugui venir i pugui conèixer coses que possiblement d'una altra manera no coneixeria.
0: M'havia deixat una cosa quan parlàvem de programació, no?, que hem mencionat així de passada, aquesta part més de cloenda del festival d'aquest any, que és aquesta creació, no?, del Broadway Jazz Classics. Com sorgeix la idea de crear aquesta cloenda? Perquè, a més, la creu específicament per al Festival Nits de Jazz. Esclar, és una proposta allò molt ambiciosa, no?, per tancar el festival.
1: Sí, clar, és que el festival, a part de ser de la part òbvia de seleccionar artistes interessants, ha de proposar o ha de fer que passin coses, no?, d'alguna manera, no? De vegades això ho podem fer, doncs, algunes formacions, per exemple la Vella Dixieland, doncs, fan un format de Big Reunion que tenen convidats. Lluís Coloma també té una formació ampliada amb convidats. També hi ha col·laboracions especials i en aquest cas la de Broadway és una cosa que ja volíem haver fet l'any passat, però que, més o menys com tu dius, és una cosa que porta molta feina i necessita sobretot molt de temps, i enguany ho hem aconseguit, perquè, o sigui, no només és el temps de pensar-lo, preparar-lo, fer els arranjaments, fer els assajos i també trobar el que seria l'elenc, no?, o les formacions que són totes primeres figures i que de vegades coincidir amb les agendes és bastant complex, però crec que forma part dels objectius i de la voluntat de l'equip de programació proposar coses que passin aquí i que generin des d'aquí i que no es puguin veure com a mínim d'inici en altres llocs.
0: Ja per acabar, perquè estem parlant d'aquesta 29a edició, l'any que ve feu aniversari gros, que són els 30 anys d'aquest festival Nits de Jazz de Platja Aro, però no sé si esteu configurant ja la programació de cara a l'any que ve, tot i que encara no ha arrencat, que arrenca demà el festival. Esclar, no sé com penseu, com imagineu aquest aniversari.
1: Home, confeccionant a nivell d'agenda ja de tancar dates, no? Però sí que és veritat que el focus o el radar, no? Sí que ja
0: estem
1: començant a pensar què farem. Passa que, bé, això a mi en general, això, no? Com deies al primer, ara estem molt centrats en engegar aquesta edició, que surti tot bé, i sí que és veritat que el per l'any vinent ja estem pensant, però a nivell de concepte, diguem-ne que no podem avançar, no? O sigui, no podem avançar ni noms ni res, però sí que estem pensant fer alguna cosa especial perquè, bueno, és un festival amb 30 anys, hi ha pocs festivals a Catalunya que tinguin aquesta trajectòria, aquesta edat, i sobretot tant de públic, també.
0: Doncs estarem molt pendents d'aquesta edició d'enguany, d'aquest 29è aniversari del Festival Nits de Jazz d'aquí de Platja d'Aro. Quique Colmenar, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i per avançar-nos, explicar-nos una mica de detalls d'aquesta edició d'enguany, que de debò que és molt recomanable anar a gaudir d'aquestes nits de jazz allà a peus de Cavall Bernat. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: I nosaltres escoltem una mica de música amb Take That i Roll the World.

0: I quan falten pocs segons per arribar a 2:15 de nou, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que recuperen a França un camió formigonera robat a Vulpellà, que ha estat recuperat gràcies al sistema de geolocalització que portava instal·lat. El vehicle va acabar apareixent en un descampat de Sigean, gràcies a la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria Francesa, es va poder localitzar i retornar al seu propietari en pocs dies, Joan.
1: Els fets es van descobrir a finals de juny. Els responsables de l'empresa van trobar el portal forçat quan van tornar a les instal·lacions després del cap de setmana. El cadenat estava trencat i el camió ja no hi era. L'empresa va consultar el sistema de localització i la consulta va indicar que la formigonera es trobava a Sigean, al sud de França. Els responsables van presentar una denúncia a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. A partir d'aquí es va activar la cooperació policial entre Catalunya i França. Els agents de la Bisbal van contactar amb el Centre de Cooperació Policial i Duanera del Pertús i aquest organisme va facilitar la coordinació amb la Gendarmeria de Port-la-Novell. Els agents francesos es van desplaçar fins al punt indicat i allà van localitzar el vehicle en un descampat. Després de verificar-ne la procedència, van lliurar el camió als Mossos d'Esquadra. L'endemà, els agents van traslladar la formigonera fins a la Bisbal d'Empordà i, finalment, el vehicle va ser retornat al seu propietari. La recuperació ha estat possible gràcies a la geolocalització i la col·laboració entre els cossos policials dels dos costats de la frontera.
0: I la Bisbal d'Empordà impulsarà la rehabilitació exterior del Teatre Mundial amb una inversió de prop de 310.000 euros. La intervenció es dividirà en quatre fases i inclourà actuacions a les façanes, les cobertes i també l'edifici de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló per millorar la conservació, la seguretat i també la funcionalitat de l'equipament, Joan.
1: El projecte dona resposta als problemes detectats a l'edifici durant els darrers anys. Les actuacions permetran millorar la conservació dels elements arquitectònics, reforçar la seguretat de l'immoble, evitar filtracions d'aigua i incrementar l'eficiència de l'equipament. La proposta s'ha organitzat en quatre fases independents. Aquesta fórmula permetrà executar les obres de manera progressiva segons la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament, mantenint la coherència del conjunt. La primera fase centrarà en la restauració de la façana modernista del teatre. Els treballs inclouran la reparació dels revestiments, la recuperació dels elements decoratius i la renovació dels acabats exteriors. L'objectiu és preservar els valors patrimonials de l'edifici i recuperar-ne la imatge original. La segona fase actuarà sobre la façana de l'edifici contemporani. En aquest espai es reforçaran els revestiments de pedra amb sistemes de fixació mecànica per evitar possibles despreniments i augmentar la seguretat. La tercera fase correspondrà a l'edifici de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló. Les actuacions busquen millorar-ne la funcionalitat i també el confort. Entre les mesures previstes destaca l'obertura d'una nova finestra per augmentar l'entrada de llum natural a les dependències. La quarta i última fase estarà dedicada a les cobertes de tot el complex. Els treballs inclouran la reparació de filtracions, la renovació dels sistemes d'impermeabilització, la millora de l'evacuació de l'aigua de pluja i la instal·lació de nous elements de seguretat per facilitar les tasques de manteniment futures. L'Ajuntament també preveu que les obres tinguin el menor impacte possible sobre l'activitat habitual de l'equipament. El projecte s'ha de plantejar perquè el Teatre Municipal, l'Escola Municipal de Música Conrad Saló i la resta de serveis que comparteixen l'edifici puguin mantenir la seva activitat durant l'execució dels treballs. La regidora de Cultura, Eva Rovira, ha explicat que el teatre necessita actuacions de millora i ha destacat que el projecte permetrà intervenir tant a la façana modernista com a la resta d'espais exteriors de l'equipament. Rovira ha afirmat que, un cop completades les obres, el municipi disposarà d'un teatre més adequat per acollir la programació cultural que s'hi desenvolupa al llarg de l'any.
0: I el Pacte Nacional per a la Indústria vol reforçar el sector industrial a Girona posant el focus en la competitivitat i la projecció internacional. Per aconseguir-ho, compta amb una inversió de 5.000 milions d'euros a tot Catalunya i 190 mesures. L'economia de les comarques gironines es consolida com un dels motors industrials més dinàmics del país, amb una indústria que representa prop del 20% del valor afegit brut. Aquest dinamisme també es reflecteix en la capacitat exportadora del territori, que encadena 16 anys consecutius de rècords i que el 2025 es va apropar als 8.600 milions d'euros. En aquest context, el Pacte Nacional per a la Indústria incorpora mesures específiques per reforçar la presència internacional de les empreses gironines. Entre aquestes destaca l'impuls per part d'Acció d'una estratègia d'internacionalització orientada a posicionar les empreses catalanes dins les cadenes de valors globals. El conseller del Departament d'Empresa i Treball, Miquel Samper, va presentar el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 el passat 29 de juny i va estar acompanyat pel delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, el director general d'Indústria, Xavier Roca, la directora general de Centrals Infraestructures per la Mobilitat i les Activitats Logístiques, Carmen Ruiz, el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí, i el director executiu d'Acció, Joan Romero. El pacte inclou el desenvolupament de corredors logístics estratègics com el Logis Empordà o de l'entorn de l'aeroport de Girona. El Pla Nacional d'Indústria també inclou inversions per garantir el subministrament d'aigua en diversos sectors destacats com l'agroalimentari o la metal·lúrgia. També dona resposta a aquesta realitat de més de 150 actuacions d'enfocament transversal estructurades en 5 àmbits estratègics. El Pacte Nacional per a la Indústria és una aliança entre el govern i les organitzacions empresarials i sindicals, també amb col·legis professionals, grups parlamentaris, entre molts d'altres. També aposta per la descarbonització com a motor d'un model econòmic més sostenible i competitiu i per reduir la bretxa tecnològica. Finalment, reforça la resiliència industrial per garantir subministraments estratègics i una indústria més segura i adaptable. I canviant de tema, perquè Palafrugell recupera l'autobús a les platges amb connexions a Calella, Llafranc i Tamariu. Es va posar en marxa ahir mateix i estarà en vigor fins al 31 d'agost. És el tercer any consecutiu que el consistori activa aquesta mesura. L'objectiu és facilitar els desplaçaments durant els mesos de més afluència i oferir una alternativa al vehicle privat, Joan.
1: Les línies Bus 30 i Bus 60 tornaran a cobrir els principals trajectes entre Palafrugell i la costa. El bus 30 funcionarà cada dia, amb sortides cada mitja hora entre 8:15 del matí i 9:45 del vespre. Aquesta línia connectarà la plaça d'Europa i els Ametllers amb Calella i Llafranc. Enguany s'incorpora una nova parada a la Rambla del president Josep Tarradellas, vinculada a Calella, mentre que la plaça del doctor Trueta donarà servei a Llafranc. El bus 60 unirà Palafrugell amb Llafranc i Tamariu. Aquest any començarà a funcionar des del primer dia de juliol, ahir, abans que en l'edició passada. Durant bona part de l'estiu oferirà diverses sortides al llarg del dia. El preu del bitllet senzill es manté en 2 euros. Els infants de fins a 3 anys podran viatjar de franc i també s'incorporen els abonaments integrats de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, amb tarifes més econòmiques per als usuaris habituals. L'any passat, més de 27.000 persones van utilitzar aquest servei.
0: I Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha activat una campanya d'ajuda humanitària per donar suport a les persones afectades pel terratrèmol de Veneçuela. La iniciativa l'impulsa en la comunitat veneçolana resident al municipi amb col·laboració de l'Ajuntament. La campanya destaca per ser una de les primeres iniciatives solidàries amb recollida de material anunciades al Baix Empordà. Altres municipis com Palafrugell, Sant Feliu o la Bisbal han expressat públicament el seu condol i suport a les víctimes, fent també minuts de silenci en record a les persones que han perdut la vida degut als sismes. L'ajuda es canalitzarà a Platja d'Aro de dues maneres. D'una banda, es podran fer aportacions econòmiques a través d'un compte habilitat per la Creu Roja. De l'altra, s'ha organitzat una recollida de material de primera necessitat. Entre els productes que es demanen hi ha polquers, aliments enllaunats, productes d'higiene personal, material sanitari, llanternes, pastilles potabilitzadores d'aigua, mantes i aliments per animals. La recollida es farà a l'antic banc d'aliments de Platja d'Aro, situat a l'avinguda Luxemburg. Estarà oberta avui dia 2 i també demà dia 3 de juliol en horari de matí i tarda. Els promotors de la campanya han fet una crida a la participació ciutadana a contribuir a pal·liar les necessitats més urgents de la població afectada per aquest desastre natural. L'objectiu és reunir el màxim de recursos possibles i fer-los arribar a les zones afectades a través dels canals humanitaris establerts. I l'Ajuntament de Palafrugell lliurarà els diplomes al mèrit ciutadà Maria Gràcia Sabater, Marisa Grassot i RCP Ricard i Roclans. El reconeixement destaca la seva contribució social, cultural i empresarial al municipi. L'acte de lliurament es farà el 18 de juliol al Museu del Suro dins els actes de la Festa Major. Marta.
2: Així és, Palafrugell reconeixerà 4 trajectòries destacades del municipi amb el diploma al mèrit ciutadà. L'acte de lliurament es farà el dissabte 18 de juliol a l'auditori del Museu del Suro, en el marc de la Festa Major. El reconeixement distingirà Maria Gràcia Sabater i Porta, Marisa Grassot i Brugués, l'empresa RCP Ricard i Roglans i l'empresa Roglans. El ple municipal va aprovar aquestes distincions durant la sessió del mes de juny. Maria Gràcia Sabater rebrà el guardó per la seva implicació en la vida cultural i social de Palafrugell. També es destaca la seva tasca d'acompanyament a persones malaltes, gent gran i famílies en moments difícils. Per la seva banda, Marisa Grassot serà reconeguda per dècades de dedicació a l'atenció de persones vulnerables. Va col·laborar durant molts anys amb la Creu Roja i posteriorment va assumir responsabilitats a Càritas de Palafrugell. Els diplomes també distingiran dues empreses amb una llarga història al municipi. RCP Ricard i Ruglans representa 5 generacions vinculades al sector de la construcció. L'empresa actual es va construir fa més de 30 anys, però els seus orígens es remunten a principis del segle passat. Finalment, Ruglans serà reconeguda pels més de 100 anys d'activitat en el sector de les instal·lacions, l'electricitat i la lampisteria. L'empresa ha format part del dia a dia de llars, comerços i equipaments de Palafrugell durant diverses generacions. Amb aquests diplomes, l'Ajuntament vol posar en valor persones i empreses que han contribuït a reforçar la vida social, econòmica i ciutadana de Palafrugell.
0: I el mercat de vespre torna a Palafrugell tots els dijous de juliol i agost. La proposta se celebrarà de 6 de la tarda a 11 de la nit al carrer Pi i Margall, Marta.
2: El mercat del vespre torna a formar part de la programació d'estiu de Palafrugell. La iniciativa se celebrarà tots els dijous dels mesos de juliol i agost al carrer Pi i Margall. L'horari serà de 6 de la tarda a 11 de la nit. La proposta vol dinamitzar el centre del municipi i oferir una activitat oberta a veïns i visitants. El mercat reunirà parades de flors, plantes, artesania, alimentació i productes de proximitat. També hi haurà música, activitats familiars i diferents propostes de dinamització. La iniciativa busca convertir els dijous d'estiu en un punt de trobada al centre de Palafrugell. També vol fomentar els passejos pels carrers comercials i reforçar el paper del comerç local. El projecte està impulsat per Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell, i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
0: I les comarques gironines gairebé dupliquen les víctimes mortals a les carreteres durant el primer semestre de l'any. El conjunt de Catalunya han mort 69 persones en accidents de trànsit. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes, amb prop d'una trentena de morts.
2: La demarcació de Girona ha registrat 13 víctimes mortals a les carreteres durant el primer semestre de l'any. Són 6 més que en el mateix període de l'any passat, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. La comarca de la Selva concentra el nombre més alt de morts a les comarques gironines, amb 5 víctimes. Girona és una de les demarcacions on la sinistralitat mortal ha crescut més aquest any. Al conjunt de Catalunya, 69 persones han mort en 66 accidents mortals fins al 30 de juny. La xifra és lleugerament inferior a la de l'any passat i se situa per sota dels registres del 2019. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals. En total han mort prop de 30 motoristes aquest any. També han perdut la vida vianants i ciclistes. Els usuaris més vulnerables representen prop de 6 de cada 10 víctimes mortals. Els mesos de maig i juny han estat especialment greus. Entre tots dos acumulen més de la meitat de les morts registrades aquest any. El Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència durant l'estiu. L'organisme recorda que augmenten els desplaçaments de curta i llarga distància. També insisteix a evitar la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues. Les sortides de via i els xocs frontals continuen sent els accidents mortals més freqüents.
0: I el Bisbal Bàsquet ja ha preparat la nova temporada a segona federació després d'un curs que qualifica de molt positiu. L'equip va aconseguir la permanència a falta de dues jornades i va tancar la lliga en desena posició, complint amb escreix l'objectiu inicial. En una entrevista al Supermatí, el director esportiu del club, Joan Ferrer, ha assegurat que la temporada mereix un notable alt tirant excel·lent.
1: Tot i un inici amb dubtes i amb una primera part de curs irregular, els canvis introduïts per Nadal van permetre fer una segona volta molt competitiva.
3: El nostre objectiu era la permanència i la vam assolir amb escreix a falta de dues jornades. Per tant, jo crec que un notable alt tirant excel·lent li hem de posar. Tot i que va ser una temporada de menys a més, començant amb la part baixa de la classificació i amb amb certs dubtes en el desenvolupament de l'equip, sí que vam fer uns canvis per Nadal que van fructificar molt i ens va permetre fer una molt bona segona volta.
1: Una de les claus va ser l'arribada d'Eric Suris a la banqueta. Ferrer considera que la seva continuïtat és fonamental per al projecte, tant pel seu bagatge com pel coneixement que ja té de la categoria i també del club. Pel que fa a la plantilla, el Bisbal Bàsquet treballa per mantenir una base sòlida de jugadors gironins, catalans i estatals i complementar-la amb peces foranes diferencials. Entre les renovacions destacades hi ha Bernat, Adrià Domínguez, Isaac Valera i Pau Sala. També s'ha incorporat Octavi Fuentes, procedent de l'U22 de Bàsquet Girona, i Jorge Lafuente, amb experiència a les categories FEB, així com Pablo Orenga. Ferrer defensa que el club s'ha convertit en un bon aparador per a jugadors que volen créixer en categories semiprofessionals. En aquest sentit, recorda que el Bisbal és actualment un dels principals referents masculins del bàsquet català fora de l'ACB.
3: Doncs igual no podem arribar als recursos econòmics dels pressupostos d'aquesta lliga i els equips potents, però alhora veuen que un lloc on aquí l'efecte trampolí que hi ha hagut amb la Mindy va, amb Will Fall com va arribar, i en aquest cas aquest any Mikhailov o Eidi Adebayo, que són jugadors que han decidit apostar per nosaltres, fer una temporada i que aquí siguin pals de paller i jugadors que destaquin, això els posa en un aparador que altres jugadors aquest any han dit, ostres, doncs allà és un bon projecte per desenvolupar-nos, no?
1: El director esportiu també ha parlat de les obres del pavelló vell, unes millores que el club celebra però que considera insuficients. Ferrer ha remarcat que la principal necessitat continua sent un pavelló nou perquè l'entitat no disposa de prou espais per encabir tots els entrenaments de la base. De cara al nou curs, el primer objectiu tornarà a ser la permanència. Tot i això, el club no renuncia a mirar més amunt.
0: I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí del dijous, hem de saludar a l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi, com estàs?
4: Bon dia, què tal?
0: Doncs molt bé, molt il·lusionada, perquè és que avui fem una secció bastant guai, perquè és l'última d'aquesta temporada, això ja ho hem anat repetint amb tots els col·laboradors que heu anat passant aquesta setmana pel supermatí, però és que, a més, quan em vas proposar les sèries i els temes, vaig pensar, ostres, crec que tindrem un estiu força, força ple, eh?
4: Sí, déu-n'hi-do, i he fet una selecció, perquè al final dic, fem 10 propostes, perquè si en fem més, sí, Això serà la ruïna.
0: Sí, sí.
4: I, bueno, triat allò que ens sembla millor, a priori, sí, sí.
0: Doncs, et sembla si comencem? Perquè és que anem allò amb el temps apretat, perquè si doncs són 10, i a més,
4: són 10.
0: Jo que no callo sota l'aigua, va, anem amb la primera.
4: Doncs,
0: anem amb la primera,
4: 7 pel·lícules, no? 3 sèries. Mm-hmm. La primera pel·lícula, segurament la que ho petarà aquest estiu, és Spider-Man Brand New Day.
5: No me lo creo, nuestro primer día en el MIT. MJ, venga, finge que no estás más contenta de lo que has estado en tu vida.
6: No puedo.
5: ¡Ah, lo sabía!
0: A mí me fa, o sea, me fa tremenda pena. Tremenda pena, tal com es desenvolupa la història, en aquest sentit. Vull,
4: sí,
0: dir, tinc ganes de veure aquesta pel·lícula per veure si se soluciona una mica aquesta trama, perquè és que...
4: Sí, comença trista, tal com hem vist el tràiler. De fet, Tom Holland i Zendaya estan fent molta promoció, aquests dies a tot arreu.
0: Sí.
4: I aquesta pel·lícula arriba 4 anys després de l'última, que és No Way Home. Hi ha hagut bastants de canvis, és a dir, tenim un nou director, que és Destin Cretton.
0: Uh-huh.
4: Recordem que és aquesta pel·lícula en col·laboració de Marvel Studios i Sony sobre el personatge de Spider-Man, que aquí incorporen, a més, personatges també secundaris que hem vist altres pel·lícules Marvel, com John Berthel fent de Punisher o Mark Ruffalo fent de Hulk. Sabem encara molt poques coses de la pel·lícula, perquè, clar, s'estrena el 29 de juliol.
0: Terrible.
4: Sí que hem vist, sí que menys d'un mes, però és allò que se'ns farà llarga l'espera. Però hem vist molt coses, però encara no sabem qui és el dolent. També hi ha el personatge de Sadie Sink, que hi ha molt de misteri al seu voltant, perquè ella ni tan sols surt als tràilers, tot i que serà una protagonista important de la pel·lícula, perquè volen ocultar quin és el personatge que interpreta. Hi ha moltes especulacions i teories, però bé, ja veurem. Jo, ganes, Spider-Man, doncs, dels meus personatges preferits, i aquesta és la quarta pel·lícula del personatge protagonitzada per Tom Holland.
0: Mm-hmm. Doncs molt pendents d'aquesta pel·lícula, però Anem a per la següent, que crec que també té molt bona pinta, eh? També.
4: Sí, i també hi trobareu Tom Holland i Zendaya, que, que és l'Odissea de Christopher Nolan.
6: Odisseo. No lo recuerdas.
0: He de dir que no m'esperava que sortís Tom Holland i Zendaya aquí, també, eh? O sigui...
4: Sí, sí, sí, sí. A veure, a tot arreu.
0: No, no m'estranya, eh? Perquè a nivell actoral, la veritat que... Són dos,
4: sí, però...
0: són dos actors. Sí, són...
4: però... Home, hi ha més gent.
0: Exacte, donem més feina a altra gent.
4: Exacte. Bé, no són els protagonistes absoluts. Mm-hmm. Aquí el protagonista és Matt Damon, que interpreta, doncs, bueno, segueix aquesta història d'Odisseu i el seu viatge de 10 anys després de la Guerra de Troia, no? És aquell basada en l'obra d'Homer, etc. Veurem què ha fet Christopher Nolan. Segurament serà una cosa grandiloquent com sí, les que ens té acostumats, i de gairebé 3 hores, com també ens té acostumats.
0: Gairebé res.
4: Sí, però bueno, si és tan bona com Oppenheimer, jo endavant, eh?
0: Sí, vull no, no, que... tal qual. Sí, sí.
4: Ara, aquesta pel·lícula és veritat que planteja dubtes. Veurem. És a dir, no vull dir res fins que no l'hagi vista.
0: Va, doncs...
4: arriba el 17 de juliol.
0: Va, 17 de juliol, apunta't.
4: Dos setmanetes.
0: Exacte, aquesta mira, encara és més aviat.
4: Sí, sí. I ho farà en competència amb la pel·lícula que...
0: que
4: comentarem ara a continuació, sí.
0: Va, doncs anem-la a comentar. Aquesta també té molta pinta, perquè aquesta
4: molta.
0: Sí que no me n'he pogut estar, i abans d'entrar en tu m'he mirat una mica el tràiler, i la veritat que...
4: Deus haver quedat
0: sí, una, sí,
4: glaçada, eh?
0: Sí, sí, per començar a les 8 del matí, la veritat sí, que una mica glaçada. Va,
4: sí, sí.
0: Anem en possessió infernal en llames.
6: Alice, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
0: Sincerament, clar, aquí us posem un petit tastet del tràiler, però val la pena anar-lo a veure, perquè de debò
4: sí, sí,
0: que et deixa així una mica fred, eh? Per començar.
4: Sí, bueno, i la quantitat de dimonis d'Edites, no? Que és el sí, llibre aquest, el Necronomicron, o sigui, és una nova entrega de la saga Evil Dead, mm-hmm, Possessió Infernal en aquí, i bé, en aquest cas, doncs, és, els protagonistes, la característica és que estan tancats en una casa, que això abans doncs, ja ho teníem, La Cabana, era el mm-hmm, típic de la trilogia de Sam Raimi, i en aquest cas és una família els que patiran aquest, diguéssim, atac de les criatures d'Edites.
0: Sí,
4: molt
0: sí,
4: bona pinta, i s'ha sí, presentat aquesta setmana als Estats Units, i bé,
0: i bona
4: una
0: pinta,
4: cosa molt bona pinta.
0: Mm-hmm. Ara anem amb una pel·lícula que no és tan allò bèstia.
4: No.
0: No és tan bèstia,
4: no,
0: és més agradable aquesta.
4: Ja està estrenada aquesta, es va estrenar
0: ah, sí?
4: ahir. Eh?
0: Ostres, sí, doncs a mi em fa prou gràcia comparar-les a veure. Minions and Monsters.
7: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
8: And they want you dead.
9: Quick. Quick?
7: Okay, action!
0: Sincerament, boníssims, eh? O sigui, a mi em fa
4: sí,
0: molta gràcia.
4: Sí, sí. Aquesta és la millor pel·lícula, diuen,
0: sí?
4: dels Minions, perquè combina, sí, combina una carta d'amor al cinema clàssic, sobretot, amb diversos
0: sí,
4: homenatges, perquè ens porten els Minions treballant al Hollywood així dels anys 30, etc, mm-hmm, però que acaben desencadenant un monstre que arriba a la Terra, aleshores bé, hauran de intentar aturar aquesta invasió de monstres que ells mateixos doncs,
0: han
4: creat. Sí, sí, sí.
0: Va, i vull dir, ara anem
4: més per... terror, més
0: sí,
4: terror.
0: Exacte, sí, sí,
4: sí. Sí, sí, sí.
0: Anem amb Insidious, Fuera del
4: sí,
0: Más Allá.
4: Uf. Sí. Sisena entrega.
0: Sisena, ¿eh? Uf, mare meva.
4: Mm.
10: ¿Cómo se encuentra?
11: Bueno, vamos a mirar aquí dentro. Parece que tiene algo enganchado.
12: Ai, Déu meu. Quin malestar, eh? M'acaba de...
4: Home, és que l'última pel·lícula d'Insidious, que era la cinquena part, va tenir un èxit descomunal. Es va estrenar juntament amb Oppenheimer, Barbie...
12: Ostres, és complicat, eh?
4: No, no, però, però les tres ho van petar. O sigui, va ser extraordinari. No, no. I segurament aquella estava pensada per ser l'última, però van dir, va, vinga, això,
12: anem a fer-ne una altra.
4: Sí, és veritat que els protagonistes són tots diferents, perquè semblava que la història de la família doncs, ja quedava tancada aquella pel·lícula. Mm. No és nou la saga Insidious, que ja va fer dues sagues amb altres protagonistes. Sí que té com a nexe comú el personatge que interpreta Lee Shane, que és la Medium, no? Aleshores sí que ella surt en totes les pel·lícules. Bé, ganes també de veure com continua aquesta saga de James Wan, que és la que va fer en paral·lel, recordem, Expediente Warren.
12: I ara anem allò amb una de, també de les estrenes que a mi em semblen molt interessants, eh? Perquè aquesta sí que no havia vist el tràiler i té pinta molt interessant.
4: Molt bona. El final de Oak Street.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
15: A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
14: O las de un ovni.
12: ¿Más amb la peura Anne Hathaway?
4: Sí, sí, Anne Hathaway i Ewan McGregor són els protagonistes d'aquest El final de Oak Street, que és una història així una mica boja, eh? És el director David Robert Mitchell, que és el de It Follows. I és... o sigui... Tu imagina't que el teu barri de cop i volta se l'enduen, saps? Allò que hi ha com una mena de cúpula o que se l'enduen i que va a parar en un planeta que no saps on està, que està ple d'extraterrestres i criatures estranyes. Dinosaures, bàsicament.
12: Sí, sí.
4: O sigui, és una cosa una mica boja, no? Aleshores és com si un planeta transportat a... O sigui, el barri transportat a un altre planeta.
12: Ai, que mal
4: rotllo. Sí, sí, una mica prehistòric i tal.
12: Sí, sí.
4: Bé, has de sobreviure, perquè, clar, comencen a atacar-te dinosaures i coses, doncs què has de fer?
12: No, sobreviure, sí, sí, no els hi queda més. No els hi queda
4: més. Sí, sí.
12: Anem a fer última pel·lícula, va.
4: Vinga, com robar un banco.
16: ¿Sabéis qué es más poderoso que el dinero? Una audiencia.
17: Grabando.
16: Te voy a dar unas cuantas cifras. Probabilidad de ser propietario. 4 entre 10. Probabilidad de cobrar 6 cifras. 2 entre 10.
12: Això és una mica... O sigui, no sé si és semblant a La Casa de Papel, però com més modern, eh? Com un pèl més modern.
4: Sí.
12: Perquè...
4: A veure, el director és David Leitch, que és el de John Wick, també va fer Deadpool 2, i, bueno, és un tio que domina molt l'acció. En aquest cas són uns atracadors de bancs que el que fan és retransmetre-ho en streaming els atracaments, no? Com
12: mare
4: si fos un canal allà de YouTube i tal, i aleshores van explicant com ho fan, tenen molts seguidors i tu pots veure com atraquen els bancs.
12: Oh, que fort.
4: Sí, sí, l'interpreta Nicholas Hoult, la Zoe Kravitz, Anna Sawai, i bé, la tenim el 4 de setembre.
12: Molt bé, doncs ara anem a fer allò repàs ràpid de les pel·lícules. La primera, Stuart no consigue salvar el universo.
4: Sí, això...
12: Espera.
18: Dijo que soy el elegido que arreglará las cosas. Pero, ¿creemos a ese tío?
19: Ese tío eras tú.
12: Ostres, molt bona, eh, aquesta.
4: Sí, és un spin-off de Big Bang Theory,
12: sí,
4: que agafa els personatges més més friquis que els protagonistes.
12: I secundaris,
4: sí,
12: eh?
4: Sí, els secundaris, el de la botiga de còmics, el geòleg i el que era en Kripke, que era l'enemic d'en Sheldon, no?
12: Sí.
4: Doncs representa que hi ha hagut una màquina que ha manipulat l'Stuart, que van fabricar Sheldon i Leonard, i això provoca un accident, una mena d'armàdegon al multivers, i aleshores hauran de solucionar tot aquest desastre que ha provocat.
12: Que
4: una
12: bona
4: comèdia absolutament boja serà.
12: Molt
4: això.
12: Bé. Anem a fer repàs ràpid de les dues que tenim menys d'un minut. Quines
4: doncs
12: altres dues tenim?
4: Doncs mira, quarta temporada de Ted Lasso, magnífica sèrie sobre el món del futbol, que ara Ted Lasso torna, però per entrenar l'equip femení.
12: Ostres!
4: Sí, sí, i això pot donar molt de joc, molt divertit. I l'altra és la quarta temporada de Star Trek Strange New Worlds, una de les millors sèries de la nova fornada de Star Trek, Capità Pike, Spock, etc.
12: Boníssimes.
4: No? Que és aquesta prequela, diguéssim, de l'Star Trek que coneixem de tota la vida, com es va ajuntar en aquella tripulació mítica de l'Enterprise amb un Kirk que va agafant més protagonisme, i a mi és una sèrie que m'encanta i que està molt bé i que tinc moltíssimes ganes de la quarta temporada.
12: Doncs n'estarem molt pendents, Ignasi. Ignasi, gràcies per tot el repàs de sèries i n'estarem molt pendents de totes aquestes estrenes.
4: Doncs va, grapat de recomanacions perquè us ho passeu molt bé aquest estiu.
12: Va, moltes gràcies.
4: Nosaltres
12: ens acomiadem aquí. Que vagi bé.
14: Ràdio Capital. Vine.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari.
3: Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival.
2: Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Ola La Comunicació.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
15: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
18: més econòmic del que et penses
17: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
18: del nostre web,
17: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
18: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
17: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Clapés.
21: Energia positiva, d'aquella que ens agrada, de la mà dels britànics Bastille, amb això que s'anomena Save My Soul, sona a Capital.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
1: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
13: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
14: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap.
15: Ens acompanyareu a què?
16: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
17: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
18: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
17: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
19: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
20: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
21: Avui una jornada plenament assolellada.
22: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
23: Ràdio Capital.
22: Per saber tot el que passa a casa teva.
24: La millor música del món.
25: La millor música del món.
24: A Ràdio Capital.
25: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, un artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
1: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
2: Mama, què et passa?
1: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
2: I el papa?
1: El teu pare, el primer.
3: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.com o a info@occitania.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
10: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
11: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
12: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Ola La Comunicació.
15: La millor música
16: la
15: del
16: millor
15: món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Lapés.
17: 25 anys escoltant música amb tu.
15: Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.

Sobre Cabra celebren el 30è aniversari del seu treball ben endins i ho fan amb aquesta nova versió del Boig de la Ciutat, al costat d'Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Miravet. A Capital, el Boig de la Ciutat,

0: Tovallola, crema, parasol, ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: De fons ja la música d'Ivan Herzog, l'escoltem amb aquest Des de lluny.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
11: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
12: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
13: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
12: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
13: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
14: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
15: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
16: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
17: Ens divertim,
16: descobrim
17: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
16: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors
17: de luxe.
18: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno. Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
19: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
20: Més econòmic del que et penses.
19: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
20: del nostre web,
19: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
20: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
19: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
20: La millor música del món.
21: La millor música del món.
20: A Ràdio Capital.
21: Ràdio Capital.
20: Amb Marc Clapés.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, i sona Capital amb Espresso.

0: les xarxes.
1: Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Begú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
11: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
12: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
13: Portal Blau, més que un festival d'estiu.
1: El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
13: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olalà Comunicació.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Lapés.
17: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Fa més de 20 anys se'ns acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5. Els escoltem amb Heroin.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom, no et faci mal.
1: Si està bé,
2: si està bé a la fresca, eh?
1: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
1: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
4: perquè saps que no ho entendràs,
5: perquè et canses d'esperar
4: i de no saber exactament què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
5: sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palamà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
15: Amb Marc Clapés.
14: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
15: La primera llista.
16: Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Parc de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
5: Mama, què et passa?
4: Si voleu fer l'ana, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
5: I el papa?
4: El teu pare, el primer.
6: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
7: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
10: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
11: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
14: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
16: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno. Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
18: Més econòmic del que et penses.
17: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
18: del nostre web,
17: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
18: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
17: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Escolta, gràcies per recomanar-me la Clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
3: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
9: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix a entrar-hi.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 5.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüeis, villes catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
9: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Solo Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que una explosió de gas a la Bisbal d'Empordà deixa dues persones ferides, un home i una dona. Els fets es van produir ahir dimecres a 8:45 del vespre a l'edifici 23 del carrer Ample del municipi en ple nucli antic. Segons apunten fonts properes, l'home ferit va detectar un eixam d'abelles del teulat de l'edifici i va pujar-hi amb una escala i un bufador amb gas per cremar el rusc. A causa de l'intent d'eliminar l'eixam, l'home va causar una explosió que va afectar el primer i el segon pis. Les mateixes fonts deixen clar que no va haver-hi cap explosió d'una bombona de gas i apunta que l'edifici no ha patit danys estructurals. La deflagració va fer que caigués una terrassa, una part d'un mur i una teulada del segon pis sobre el primer, on hi havia la dona, que també va resultar ferida. I canviem de tema perquè l'aeroport de Girona Costa Brava ha recuperat aquest dijous els vols amb destinacions a l'estat espanyol gràcies a l'estrena de la nova connexió amb Palma operada per la companyia Air Nostrum. La ruta estarà activa fins a finals d'agost i suposa el retorn dels vols domèstics a la terminal gironina després de 3 anys sense aquest tipus de connexions. La nova línia també representa la recuperació dels enllaços directes amb Mallorca inexistents des de fa més d'una dècada. El primer vol ha arribat aquest migdia a l'aeroport de Vilobí d'Onyà en un acte institucional amb representants del sector turístic, empresarial i de les administracions. I l'implementació de la nova taxa de residus per activitats econòmiques de Bellcaire d'Empordà ha generat malestar entre alguns autònoms que treballen des de casa. Els afectats denuncien que han de pagar més de 250 euros anuals, encara que no tinguin un local comercial, perquè de fet treballen des de casa, ni que generin residus diferents dels d'un habitatge. Podeu sentir els testimonis i consultar tota la notícia a radiocapital.cat. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 2 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
4: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
5: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bomber. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
4: També t'ho preparem per emportar.
3: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
13: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
8: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Parc de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
14: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
16: Com el grup tenis la Bisbal i el
15: camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
17: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Ràdio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic, a la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
10: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
11: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
10: I el manteniment?
11: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
12: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
13: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
14: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
15: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
16: La ràdio de l'Empordà.
17: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
18: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
17: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
19: La ràdio de l'Empordà.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
3: Ens divertim,
2: descobrim
3: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap.
2: El radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
3: De luxe.
4: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
1: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap.
4: Ens acompanyareu a què?
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
10: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
11: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
12: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
13: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa.
14: La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial. Qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
15: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
16: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
18: més econòmic del que et penses
17: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
18: del nostre web,
17: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
18: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
17: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: Sí, aquesta també ens agrada.
20: Ràdio Capital.
19: La ràdio

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
4: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
5: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: 25 anys escoltant música amb tu.
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de...

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi bé!
2: Adéu, que vagi bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molt lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: L'Empordà, també a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.